0: Quan ho va sentir, es va posar a plorar. Jo no ho entenia. Li deia, què te passa? No em sents? L'han amollat. Per què plores? Ma mare em va dir que no em mogués, que tot un agafava un tren cap a Palma. No sé quant de temps vaig esperar allà, quieta, tal com m'havia dit. Vaig començar a pensar que era estrany que mon pare no m'hagués esperat per agafar el tren junts i tornar a casa, fins que ma mare va arribar amb la meva germana petita en braços. En aquell moment ho vaig entendre. Vaig veure els seus ulls, miraven els meus i sense dir res vaig començar a plorar.
1: Sons de memòria. En A Vivir que són dos dies Baleares.
2: La huella de la desmemoria.
3: Todo en esta vida tiene un final y esta serie de reportajes de Sons de Memoria no iba a ser menos. Historias de represión en Baleares hay más de las que hemos conocido y de las que podríamos abarcar, lamentablemente. Y elegir no es sencillo, pero sí pensábamos que la localidad de Inca tenía que ser testigo de este punto y seguido. Lo ponemos junto a María Antonia Olivé, presidenta de la Asociación Memoria de Mallorca.
4: María Antonia, muchísimas gracias por venir por aquí. Te he traído hasta Inca, que ya te he liado, ¿eh?
5: No, pero ya sé que es muy agradable también venir a Inca, es mi pueblo.
4: ¿No te da algo de pena terminar ya la serie, que este es el último capítulo?
5: Pens que igual hauríem de seguir. Si no, ara pues, un poc més endavant deixem passar l'estiu i després ja ho veurem, no? Però hi ha moltes coses que contar encara. Hi ha molta memòria encara que s'ha de contar. I hi ha moltes famílies, hi ha moltes històries, hi ha històries guapíssimes, que toquen molt el sentiment, no? I jo crec que això és important, també.
3: Esta localidad del centro de la isla tenía una fuerza sindical y obrera muy destacada en tiempos de la Segunda República, en concordancia, claro está, con la gran actividad industrial de la época. El calzado fue uno de los bienes estrella de Inca, algo que está muy bien representado en un mural que el artista rock Black Block dibujó el año pasado y que crea conciencia en una fachada del Instituto Pau Casas Novas. Allí hemos quedado con la protagonista de hoy, que nos va a contar la historia de represión sublevada en el municipio y en particular la de su abuelo, Andreu París Martorell, representado en este mural.
5: Aquí a Inca había industria, había fábricas, y si había fábricas había obrers, y si había obrers había movimiento obrer, ¿no? Y en aquella época, saps, els anys 30, pues això, se tocava molt el tema de la sabata, de la pell i de la sabata. Hi havia una fàbrica, però és que aquí n'hi havia diverses de fàbriques. Era un puesto potent de tradició de sabata que ha durat fins ara, vull dir, ara mateix hi ha fàbriques i noms, inclús a nivell internacional, de marques de sabata que tothom pensi i coneix, ¿no? Ja te dic, hi havia molta tradició obrera, hi havia molts sindicats, hi havia molta organització que lluitava per un drets i que les manifestava i que escrivia a la premsa. Passava per tot el món, aquella època de l'indústria, de l'industrialització, però aquí també passava i això és una cosa que se va notar molt després en la repressió.
4: Pues la gente va a pensar que estamos ante una de esas fábricas y no es el caso. Estamos delante de un instituto, sí. El Instituto Pau Casas Novas, no exactamente delante de la puerta del instituto, sino de uno de sus laterales, y aquí hay un mural precioso que habla precisamente de aquellos famosos zapateros del pueblo. Se ven varias caras, se ven varios retratos, se ve, si comenzamos por la izquierda, material de fabricación de calzado, se ve también cómo cada imagen está cosida como si fuera el cuero de un zapato a su suela. Esto ya nos va sonando de algo, María Antonia.
5: Sí.
4: Al final vemos una frase que dice: seguim buscant, cercant respostes, y al lado un zapato destrozado. Puede sugerir muchas cosas, ¿no? Un duro peregrinar, un duro camino, o puede significar que hubo un momento en este pueblo en el que la gente tuvo que ir con los zapatos desgastados porque igual no había quien los podía arreglar.
5: Sí, podria ser això, però en realitat t'haig de dir el que és i veuràs el significat, que encara és més profund que això. Un company de l'Associació de Memòria de Mallorca va fer l'exhumació de la fossa de Porreres. Són autèntiques, són unes sabates autèntiques que varen sortir de la fossa on hi havia víctimes tirades, no les duia ningú, estava fermada una s'altra i estaven tirades damunt, no? Se diu que els inquers, els sabaters d'Inca, algun d'ells se'ls van matar a Porreres, i té aquesta connotació, no? Són les sabates de la fossa de Porreres, o sigui que comença en sabates, en feina, i va continuant amb fotografies, com veus, d'un sabater, però que les representa tots, que és el meu predir, Andreu París Martorell, els varen tancar primer a la presó d'Inca, Santo Domingo, i després els varen dur a Can Mir. La meva padrina demanava aquesta frase que està aquí, que ho fet amb ell, on l'heu amollat, on és i per què ell, no? I això és una pregunta que mos han fet sempre jo, ma mare, la meva padrina i moltes famílies a Mallorca mos han fet.
4: Pues María Antonia, vamos a hacer una cosa. Como has mencionado diferentes lugares, diferentes localizaciones en el pueblo, voy a pedirte que me acompañes a una de ellas y ahí desarrollamos un poquito más la historia de tu abuelo, que tiene el protagonismo, en este caso, y lamentablemente negativo, de esta historia. ¿Te parece?
5: Perfecto.

0: El siguiente punto de la historia está en el centro de la localidad, a 15 minutos más o menos, momento que aprovecha María Antonia para presentarnos al famoso Andreu París. Como escuchábamos, zapatero de profesión, comprometido con las causas sociales, especialmente la educación, y padre de una familia de 5 hijos, entre ellos Antonia, madre de nuestra acompañante.
1: El president era conegut, era un home conegut, era un home destacat. Era el president del sindicat La Justícia, un sindicat de sabaters, obreros zapateros, deien ells, no? I era el president d'aquest sindicat que tenia molta força, o sigui, on hi havia des de socialistes, anarquistes, republicans, o sigui, per sembla mentida, però tots junts, escrivien els diaris, o sigui, he vist la seva signatura per molt de puestos.
2: Se ve que era una persona culta, una persona comprometida per a l'època, que evidentment formació, qui tenia formació en els anys 30, no?
1: Ho era, perquè ell va estar a Bons Aires també, allà se va formar molt també, va anar a fer feina, clar. Sa mama sempre me contava, diu, n'Andreu i jo, que era el seu germà gran, no anàvem a escola, perquè ahir que només hi havia monges i capellans que donaven classe i el papà no ho volia. I llavors nosaltres mos fèiem a la cuina i el papà mos ensenyava a llegir a nosaltres i a sa mamà, a sa meva predina, no?
2: Bueno.
1: I mos va ensenyar a ell les lletres i els números. I quan va arribar a la república, contava ella, i mos varen fer un examen per veure quin curs mos havien de posar, i mos varen posar un curs superior com mos tocava de lo ben ensenyats que estàvem, no? És curiós, no? Però és vera, mira, el meu predí, hi ha un escrit que ell demana mestres, voluntaris, perquè necessiten en el seu sindicat que ensenyin en els obrers a llegir i a escriure, no? O sigui, aquesta és l'activitat que tenien.

0: La belleza arquitectónica del claustro de Santo Domingo esconde tantas historias de verdadero terror que ni siquiera el mismo enclave fue capaz de acoger. Fue una de esas prisiones provisionales que improvisó la Falange nada más comenzar la Guerra Civil, con Mallorca sublevándose, por supuesto, y sirvió de centro de reclusión de cualquiera que fuera considerado, como solía decirse, rojo, traidor y ateo de cualquiera de los pueblos de la zona. Entre ellos estaba Andreu París.
1: Estamos, María Antonia, en el claustro de Santo Domingo, que lo mencionabas antes. Es precioso. Aquí estamos en un patio en el centro, abierto. Hay aquí cuatro cipreses, uno en cada esquina, un pozo en el medio antiguo que se ve que evidentemente ha tenido que ser reformado con el tiempo, unas bombillas y un escenario que anuncian que aquí se están llevando diferentes actos culturales, imagino, por las noches, que se tiene que estar muy, muy a gusto, muy fresquito. Me cuesta trabajo pensar que este lugar funcionó como prisión improvisada. La pregunta, ante todo, que debo hacerte es si tú aquí sientes algo.
2: Sí, sí. Ho sent i, no, i realment no coneixia aquest puesto jo. Vull dir, jo el vaig conèixer arrel de que ma mare em va començar a parlar d'ell, que ella venia aquí de nina, de petita, amb molta por, però que ella li tocava perquè sa mare feia feina i ella era sa filla més gran, que era, tenia un germà més gran, però sa mare no volia que hi anés el germà més gran perquè també les que agafaven en els al·lots i anava sa meva ma mare a dur menjar a son pare. És que la vaig a ma mare aquí.
0: El conocido zapatero prefirió dar él mismo el paso y entregarse, pensando que se tendría en cuenta su iniciativa, tranquilo de no haber cometido ningún delito y motivado también por el nacimiento días antes de su hija Catalina. No solo no ocurrió, sino que fue llevado posteriormente, junto a muchos otros zapateros y demás obreros, a la prisión de Camir, ya en Palma. Antonia, su hija de 11 años, se marchó a la capital, a casa de unos familiares, para poder seguir llevándole la comida. Hasta el 12 de marzo de 1937. La misma niña recibió la cruel notícia en forma de mentira.
2: No el van agafar, se va entregar a ell i el meu tio Bernat, perquè estaven veient que el que s'estava fent era agafar la gent, se duien tropes de falange i els pegaven un tir al mig del carrer i els deixaven a les cunetes, no? I el que va pensar era entregar-se a la Guàrdia Civil perquè no havien fet res d'ells, no? Doncs pues pensaven això, no? Que les tancarien, però que farien via, el cop d'estat no triomfaria, faria via tot i al final s'estarien en llibertat, no? I els van dur aquí. La meva predina estava embarassada i la meva tia Caterina va néixer el 3 d'agost i sempre he sentit contar que se varen entregar quan la meva tia tenia 10 dies, o sigui que devia ser això, 10, 15 d'agost, no? El mes de ja era el 37, varen coi un grup de inquets molts, de vés 30 o 40, els se varen dur cap a la presó de Camir, i Camir estava ple també, o sigui que... I allà, doncs, ma mare se'n va anar a viure allà per seguir duent el menjar a son pare, i un dia, 12 de març del 37, li van dir a ma mare que ja no era de la porta, ni no venguis, que ja ton pare l'han portat en llibertat. Pensa tu, ella, més contenta que unes pascos. Tot i que ella deia que la gent que esperava ja xerraven d'això, de que operaven gent de llibertat i que no tornava a casa seva, i ella ho sentien, això.
1: Todo muy raro, ¿no? Gente que se da en libertad sí. Y ninguno vuelve a casa, ¿no?
2: Ma mare sempre contava que ella va quedar ja quieta sense moure's esperant sa mare i va començar a pensar què ha passat, com és que no m'ha esperat? Ell sabia que jo li duc a menjar i va començar a pensar per lo que pensava tothom, que aquests homes no tornaven. Ma mare deia que el pitjor dia de la seva vida era precisament aquest. El dia que anava de sa mare, anaven de puesto en puesto i se'n reien d'ella, sa predina demanava bon son, bon els ulls, que ho feia amb ells, deien, són un covard, són uns ateus, s'han anat a Menorca, s'han anat a Barcelona, vos han deixat...
1: S'ha de con otra.
2: Sí, ha de con otra, s'han anat amb una altra, sí.
0: El cementerio de Porreras, casi con toda seguridad, fue el último destino de Andreu París y del resto de zapateros de Inca, donde fueron ejecutados. Decimos que casi con toda seguridad, porque ninguno de los restos se ha llegado a encontrar. La teoría afirma que fueron los últimos en ser arrojados a la fosa y posteriormente, cuando se reformó el cementerio del pueblo, habrían sido los primeros restos en ser removidos.
2: Duen a molta gent a matar Porreres de Palma. Ho han sabut després, en això. No ho han sabut ara. No l'han trobat en el predí. Ni ell ni cap en què.
1: Això hi va jo. En Porreres s'ha encontrado mucha gente. ¿Por qué tu abuelo no ha podido estar entre ellos? ¿Por qué crees que no ha podido darse ese caso?
2: Jo no som creient ni coses d'aquestes, però a vegades pens que hi ha com una espècie d'espírit o algo i crec que es predit, a vegades ho dic, aquest home no vol que el trobi perquè si no el trob, vaig cercant i si cerca en trob d'altres. I una vegada ma mare em va dir una cosa molt guapa, em va dir, mentre cosia, El papà no hauria volgut que posés el seu nom si no posaven els dels altres. I això em fa pensar que el periodista estaria content que trobés el seu company i que s'hagués qui cercant. No sé per què ell no l'han trobat. Va morir ma mare, però va per veure com posaven el nom de son pare a una plaça a Inca i va per veure tota la lluita per la memòria. En aquest sentit se m'ha anat tranquil·la. Jo crec que els darrers que varen matar, els varen dur a Porreres, són els que estaven a dalt. Els darrers que posaven a dalt de la fossa, clar, a baix hi havia els primers. És aquesta idea que tinc. Però no ho sé, perquè també gent que pensaven que era Porrera l'han trobat són coletes, com Aurora Picornell, per exemple. Ve tu sobre, o sigui, no ho sé. Seguiran cercant, com diu el cartell.
3: Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos.
1: Tú, María Antonia, ¿tú has tenido alguna vez la tentación de decir, mira, yo llevo muchos años peleando por esto, mi familia no está teniendo esa recompensa que otros sí están teniendo, otros miembros del grupo de Memoria Democrática, de Memoria de Mallorca y mucha otra gente, aunque no esté en el grupo? ¿Has tenido la tentación humana de decir, mira, yo no peleo más? Hay gente aquí suficiente para pelear por la memoria, por la reparación, por la justicia. Yo creo que sería una tentación humana. ¿La has tenido alguna vez?
2: No. No, jo he xerrat amb moltes víctimes, amb moltes. I s'ha creat una empatia molt especial entre familiars de víctimes, saps? Mira, te vaig a contar una cosa. Des net de Emilio García Peñuela. Ell s'hi va trobar el seu predí, han trobat el seu predí. I quan vàrem fer l'acte de lliurament de les víctimes, se va acostar jo i me va dir, Maria Antònia, jo avui te regalo en Emili. Tots són el meu predí. És això, no? Si no posen el nom, el meu nom, no vull que posen el nom dels altres. No, no he tingut aquesta tensió. És que crec que mos passa a tots, tenim molta empatia entre nosaltres perquè coneixem les històries que se repeteixen i no.
1: ¿Sabes qué ha pasado? Que yo me he encontrado a muchísima gente que luego fuera de micrófono me cogía y me decía, en el caso de que se haya encontrado su familiar, ¿no? El nieto de Emilio García Peñuela, sí, era uno de ellos. Me decía, yo de verdad te digo, lo que se siente cuando te comunican que hemos encontrado a tu abuelo, que se le va a enterrar, cuando pude meter la cajita dentro y que toda la familia permaneciera descansando junta, no hay palabras para describir eso. Y me decía al mismo tiempo, la pena que yo me voy a llevar de esto es que María Antonia ha peleado muchísimo, sí, por todas las familias, y es muy difícil que se pueda encontrar a su abuelo. Eso me lo ha dicho él, me lo ha dicho Guillem Mir y me lo ha dicho muchísima gente.
2: Yo sé que m'estimen molt i sé l'emoció que senten perquè precisament aquestes dues persones que has comentat jo mateixa els hi vaig donar la notícia, no? O sigui que ho sé, i clar que m'agradaria poder fer això. No ha pogut ser, o no pot ser de moment, però que s'estiguin tranquils, que jo sé que el meu predí, la seva memòria està més que recuperada, precisament som aquí, no? Sigui un tament d'Inca, i sigui un tament d'Inca posarà unes pedretes de la memòria on visqui el meu predí, on visqui el meu tio, o sigui que el nom està ben present, i a més ma mare sap que deia sempre Andreu París Martorell, que seguirà viu amb mi, mon pare, que seguirà viu amb mi, en la memòria de la meva família. I ja te dic, mos poden derogar lleis, mos poden intentar borrar la memòria, però no ho aconseguiran, perquè viu a les famílies i viu a la societat. I aquí estem nosaltres, la memòria de Mallorca, amb tota la força que me donen gent com en Miquel i com en Guillem, que has comentat abans, dos, i moltes altres persones, i gent que ja no és, que jo la reconec, i seguiran lluitant i treballant. Sí.

0: cristalino, transparente, meridiano, como la lente de un proyector. Así es Boyero.
1: Nadie es perfecto.
0: Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en La Ventana del Cine. Con Carlos Boyero y Carlas Francino.
1: ¡Y corten!
0: Cadena SER.
2: 95.7.
3: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
4: Todos los días a las 8:30, hora 25 Deportes con Gallego.
5: En media hora te enteras de todo lo que pasa, lo importante, sin estridencias, ni polémicas, ni chau chau.
4: Hora 25 Deportes, a las 8:30 en la SER.

0: 95.7.
1: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
2: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.